0: Radio Larzac, l'art de la zic.
1: Bada, bada, bada boom bap James Digger, Master Ace.